T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: 2, 3, 5...
2: Estic

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jordanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Muchas gracias.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: is dead.
1: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Raquel.
1: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

es a la ràdio. El dissabte és a la ràdio un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, com esteu? Molt bon dia, benvingut novament aquí en el dissabtes a la ràdio. Què vos sembla ja? 30 de maig de 2026, ja ha passat un altre mes. Una setmana calorosa com si fos el mes de juliol o el mes d'agost que hem passat aquí. I també vos tenc que dir, vos tenc que demanar disculpes perquè vos he programat o vos he fet fer feina amb aquest espai d'avui monogràfic molt complicat que han estat els punts cardinals. Tenim cançons, n'haurem de ficar nosaltres un parell més per completar aquestes 3 hores, però no passeu pena que tindreu el programa musical complet. Gràcies a tots per participar, gràcies a tots per escoltar. Aquí comença dissabtes a la ràdio. Salutacions de Miquel Mestre Ginard, benvinguts.

I abans de començar aquest programa, com sempre, vos faig el petit resum de lo que serà aquest espai dels punts cardinals. Hi ha 5 cançons que heu demanat més d'una persona, és a dir, com a mínim dues, i que tenim una cançó que serà versionada, un tema que serà versionat en dues vegades.

I d'anem tot d'una a començar aquest programa d'avui amb les cançons que mos duran cap al nord, el sud, l'est o l'oest. A on mon anem en primer lloc? Mon anem al nord. Mon anem al nord amb un tema que mos ha demanat Nandi, que és qui ha llançat el programa d'avui. Bon dia, Andy, com estàs? Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Nandi sí que ha arribat a tres cançons d'aquest programa complicat i començarem amb aquesta artista a la qual ell admira molt, que li diuen Izaro Andrés, aquest és el nom artístic, Izaro Andrés Zelaieta, nascuda a Mallàvia, Vizcaya, l'any 1993. Ha debutat el 2018, és també compositora de l'àlbum de 2023, Zero de Enero. Trobam aquesta cançó que se titula Iparraldera, que significa cap al nord. Ell és Izaro, o Izaro Andrés.

I cap per al nord seguirem amb aquesta segona cançó que mos ha demanat en Miquel Campaner des de Sedenllaça. Bon dia, Miquel, què tal, com estàs? En Miquel també ha arribat a tres cançons i ara tenim l'ocasió d'escoltar un artista que fa molt de temps que no posam en aquest programa. Li diuen Juan Erasmo Mochi o també Mochi a seques. És un cantant, compositor, fill de pare mallorquí, mare catalana, que va néixer a Barcelona l'any 1943, té ja 83 anys. Té el pseudònim de Mochi. Ha cantat en el Festival de Mallorca, va cantar el famós Recordar, que va guanyar, també va cantar Melodijo Pérez, i era conegudíssim perquè era un dels presentadors d'aquell programa mític d'actors que feien playback simulant ser els cantants de moda de tot el món, Scala en IFI, o Scala en Alta Fidelitat. En Mochi va gravar en el 73 aquesta cançó que ha demanat en Miquel, La Estrella del Norte, que escoltarem, que va composar el propi Mochi. Entre les cançons més conegudes podrien recordar Un Camino Hacia el Amor, Un Camino Hacia el Amor, o Mami Panchita, per exemple. Però ara aquesta, La Estrella del Norte, Juan Erasmo Mochi, o Mochi, a seques.

Molt gran cap a Sabadell, en l'imaginació. Allà tenim en Javier Valenzuela. Buenos días, Javi, ¿cómo estás? En Javier sí que ha arribat a tres cançons en aquest programa, difícil programa, complicat programa, crec que és un dels més difícils, tot repetir que hem fet. En Javier se decanta com a primera cançó per aquest grup que se deien Los Chicos de la Bahía, eren Dimas, Víctor Ana i Núria Cucart, i es varen formar aquests quatre germans, un grup que se deia Los Chicos de la Bahía, a Gandia, a València. L'any 82 van tenir un bon èxit amb aquesta cançó, la cançó més coneguda d'ells, que és la que mos demana en Javier, Camino del Sur.

Molt anant cap a ciutat, allà vivem en Pep. Com estàs, Pep? Moltes gràcies per estar aquí també amb nosaltres. En Pep també ha arribat a tres cançons. Una d'elles és aquesta popularíssima, que és l'única que hem d'escoltar en dues versions en el dia d'avui. Se tracta d'aquest tema d'en Village People, de Village People, aquesta agrupació dels Estats Units que feia música disco, ben cartoon, formats a l'any 1977, i van tenir un èxit mundial en cançons molt aferradisses i ballables. Aquest tema, que se titula Go West, i va sortir l'any 1979, que, com he dit abans, més endavant també hem d'escoltar amb una altra versió que també va ser exitosa a càrrec d'un altre grup més modern. Ara, Village People, que per cert hem de dir que és el grup preferit d'en Trump.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Viatjam cap a Astúries. Allà tenim un bon amic que li diuen Juan Carlos Rico. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? En Juan Carlos mos ha dit només una cançó, aquesta d'una de les seves figures que mira, que és Maciel, que sempre que pot aprofita per demanar cançons d'ella. En aquest cas l'escoltarem a un àlbum difícil, un àlbum molt poc comercial que va treure na Maciel l'any 1977 en la discogràfica Polydor, on hi ha cançons com Tu me preguntas si soy feliz, La Melitona, Alienación, Para vivir, de Milanés, etc. Però també aquest tema que va composar Jesús Munárriz juntament amb Mariní Callejo, popular productora i compositora espanyola que va llançar diferents grups, entre els quals podrien trobar Fórmula Quinta o també el Brincos anteriorment, i que se titula Mi voz limita al norte. És un tema no massa conegut, no massa estès de Maciel, que en Juan Carlos, com a bon aficionat a ella, s'ha recordat per aquest programa d'avui dels punts cardinals. Però com és habitual, sempre que tenim un artista que mos ha saludat, intentem posar aquest saludo per aquest programa abans del tema.

També tenim expressions col·loquials en el llenguatge espanyol que parlen d'aquests punts cardinals. En aquest cas, una de les més clàssiques i conegudes és aquesta de perdre el nord, perder el norte, aquesta expressió espanyola que significa desorientar-se, perdre el rumb, etc. Una persona que se despista, es perdre el nord en aquest espai d'avui, on també per aventura hi haurà qualque cançó que parli d'aquesta temàtica, tot i que nosaltres el que volem són aquests punts concrets: el nord, l'est, el sud, l'oest.

0: És la Madalena Gili, que cada setmana també està aquí en nosaltres de Viva Veu, en el seu corresponent àudio. Bon dia, Madalena, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, Miquel, bon dia, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré les cançons. El sur, per los puntos. Viento del este, per Manolo García. I Cuando el norte se vuelve al sur, per Alejandro Sanz. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Madalena, que tinguis un molt bon cap de setmana. Però mos ha passat una cosa curiosa amb tu, i ets la primera vegada, si no vaig malament, és que mos has dit dues cançons que no les han trobades de cap manera. Mos has dit El viento del este, de Manolo García. Han revisat tota la seva discografia, fins i tot com estava amb l'último de la fila, i no l'han trobada. La té canviada i espero que t'agradi, perquè és el mateix títol, Viento del Este, d'en Loquillo. I la posarem ara tot d'una, i t'he de dir que en Loquillo ja saps qui és, en José María Sanz Beltrán, que és cantant ja veterà, té 65 anys, i fa rock and roll, rockabilly, country, etc. Va debutar en el 80. Tema Viento del Este, que va treure en el 2016, a on hi trobam també aquesta cançó. I més endavant te diré que també t'he canviat la d'en Alejandro Sanz, perquè tampoc no he trobat aquest títol que me dius de cap manera, a no ser que formi part d'una lletra, però no és títol. Bueno, espero que t'agradi de totes formes. Ara anem a Loquillo. Viento.

Saludem a Margalida Sureda. Què tal, Margalida, com estàs? Ella també ha arribat a tres cançons. I si ara havien tingut el viento del este de Loquillo, ara tindrem el viento de l'oeste de Love of Lesbian, perquè és una de les cançons que ens ha demanat la Margalida. Hem de dir que aquest grup és un grup espanyol d'indie rock o indie pop formats a Sant Vicent dels Horts, a Barcelona, l'any 97. El tema pertany a un àlbum que es diu Vent, amb una H intercalada, de 2021, on hi trobem aquest tema, Viento de l'Oeste, i mireu el que són les coses, curiosament, dins d'aquest àlbum n'hi haguessin trobat un altre, o n'hi trobam un altre que hagués pogut dir, que se titula també El Sur, de Love of Lesbian, però ara anem en l'altre vent, en tengut el de l'Est, ara el de l'Oest.

I ara anirem cap en el sur, si és el sur d'Espanya. Bé, quasi tots els surs solen ser molt més colorosos, més càlids, i crec que ja amb aquesta setmana nosaltres aquí, que estem un poc més al nord, mos basta i s'obre aquesta calor, mare meva. Anirem en el sur d'Andalusia, això és ben vera, amb un tema que mos ha demanat en Fernando Broncano. Bon dia, Fernando, com estàs? Que també ha arribat a tres cançons, sense problema. En Fernando mos endavant aquesta primera, que mos farà en Francisco Javier Labandón Pérez, nascut a Sevilla, conegut com El Arrebato, cantautor espanyol de rumba, pop i flamenc. Va treure el disc en el 2001, Háblame del Sur.

0: Li diuen Belgi Nerd i cada setmana estan altres també de viva veu amb un àudio per participar en aquest espai. Bon dia, Bel, què tal, com va?
1: Bueno, bon dia, Miquel. Posa. Del sur a Catalunya, la tijerita. Ella arriba al norte. Pues sí, és així, però vamos, és igual. De Víctor Manuel. I el sur també existe, del Serrat. Tots en la llibreta. Vale, saludos a tothom. Vinga, a seguir.
0: Moltes gràcies, Bel, moltes gràcies. Passem tots un bon cap de setmana. Bueno, m'ho anirem cap al nord, allà estan més fresquets, m'ho anirem amb la música que fa Víctor Manuel. Víctor Manuel San José Sánchez, nascut a Mieres, Astúries, en el 47, per tant té 78 anys, pues juliol n'ha de complir 79, va debutar el 64, cantautor, balada, protesta, pop, folk, tothom el coneix. Aquesta cançó que us ha demanat en Bel és intimista, de l'àlbum Casi Nada Está en Su Sitio, que va treure en el 2018, és de les darreres tasques d'aquest artista veterà, amb aquest títol, Allà Arriba al Norte.

Moltes gràcies, Karina, per aquesta salutació. No, avui no te podem escoltar, de moment no podem posar la teva música perquè no hem trobat cap cançó que parli de la temàtica del nostre d'avui, dels punts cardinals. Però sí, aprofitant que tenim temps, en posarem una altra que ningú mos ha dit, raríssim, no se vos heu recordat d'aquesta cançó del 73, que va ser un gran, gran èxit d'en Albert Hammond. Nunca llueve en el sur de California. Així se va traduir en castellà aquest títol de It Never Rains in Southern California.

I depèn de la temàtica que mos ocupa cada setmana, hi ha cançons molt conegudes o cançons que per ventura no hem escoltat tant, i aquesta és una de les característiques, supost, del dia d'avui, d'aquest especial Punts Cardinals, que és complicadet de confeccionar, de trobar així temes com molt, molt, molt populars, tot i que en tenim també un grapadet. Saludem ara Anna Maria Mestre. Bon dia, Maria, com estàs? Anna Maria, sí, que també ha arribat a tres cançons, primera d'elles. Anna Maria, mos demana en aquest cas, sortint un poc de la corrent espanyola, temes cantats en anglès. El primer tema que escoltarem se titula Point of No Return. Vaig dir que també la paraula punt valia, però és l'única cançó que m'apareix que tenim amb aquest títol que ha dit ella, i que mos farà una banda dels Estats Units, llegendària banda, que se diuen Kansas, una formació de rock progressius que es va fundar a l'any 1973, que van estar una dotzena d'anys actiu, després se van retirar dos, però ara tornen a estar actuant. El membre més destacat és Ronnie Plant, el cantant de l'actual banda de rock que se va juntar a la banda en el 2014. Varen tenir cançons de gran èxit com aquella famosa Dustin the Wind, que és la seva cançó més popular. Anem amb la formació Kansas, amb aquest tema que va sortir, que no ho he dit, l'any 1978.

0: És una veu prou coneguda, cada setmana està en altres, és na Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, que mos va enviar el seu àudio. És dimarts, el dia del mercat d'Artà, i deia que se n'anava aviat abans de que hi hagués més gent que no poden caminar. Què tal, Juanita, com va?
1: Bon dia, Miquel, com anem? Tenim un bon sol. Vull saludar a tots els que us saludo cada setmana, especialment en el tio Joan Estia Maria de Carretó. Mira, anem cap a les cançons perquè vull fer un poc. Tenc que sortir per mig i ja hi haurà una generació d'estrangerum. Bé, mira, El hombre del norte, de Juan Pardo. Hay que venir al sur, de Rafael Acarra. Y al sur, de los puntos. Bona setmana a tots i el tanto tant de sola, que suren molt. Adéu, salut per tots i fins la setmana que ve.
0: Moltes gràcies, Juanita. Encara has tingut temps de dir-nos les cançons i jo espero que aquest dia de mercat, perquè ella mos va enviar l'àudio dimarts, que és el dia que aquesta gentada que divella, supos que te va anar bé i vas poder comprar el que volies i vas poder transitar. Calor, moltíssima, ja he dit, moltíssima, hem d'anar ben alerta, amb protecció solar, sense dubte, ja en el mes de maig, mare meva. Anem amb una d'aquestes cançons que mos has demanat. Bueno, Juanita, he de dir que les tres que has dites són d'aquestes que estan demanades per més d'una persona, així és que ja començarem amb la llista i començarem amb aquesta que mos farà en Juan Pardo, però que hauràs de compartir també amb en Fernando Broncano, que també s'ha recordat del tema. Fernando, bon dia també una altra vegada. És aquest títol, El hombre del norte, que en Juan Pardo va gravar dins un àlbum que se deia Que tienes en la cama, a l'any 1986. Aquesta cançó la posarem i hem de dir que, bueno, la posarem evidentment, però abans volia dir, abans direm una petita ressenya d'en Juan Pardo, tot i que quasi quasi no cal que el presentem perquè és un home superpopular, molt important, ha dit la música pop espanyola, que jo crec que no li han fet l'homenatge que se mereix aquest home, que va formar part de Brincos, de Juan y Junior, productor, compositor, que ha fet gran èxit per tanta gent com Pecos, Rocío Jurado, Maciel, Luz Casal, Camilo Sesto, Juan Camacho, Andrés Dobarro, etc, etc, etc. Curiosament va néixer a Palma, son pare era marino i va néixer a Palma. En Juan Pardo té ja 83 anys. Ara sí, El hombre del norte.

Bon dia, bon dia, bon dia. Com esteu? Si heu posat aquesta emissora, us direm que Ràdio Artà i que estàveu escoltant el programa musical monogràfic dissabtes a la ràdio, que avui està dedicat en els punts cardinals, cançons que tenen en el títol la paraula nord, sud, est, oest.

La segona cançó que ha suggerit Nandi, bon dia una altra vegada, Andy, és aquesta que ens farà una formació que va sorgir de la seva banda admirada de Canadà, que se diuen Rush. Com Nalel Lifeson, el cantant i guitarrista i compositor de Rush, va deixar la banda, va formar aquest grup Envy of None, i han gravat fins ara dos àlbums. El primer se titulava així, en el seu nom, en el 2022. La cançó, com us demana en Andy, se titula Western Sunset, que se tradueix com a posta de sol occidental, que en realitat vol dir el oest, posta de sol a l'oest. Tema que fa Envy of None.

Mira, aquesta era la música de MD of None i ara m'ha fet recordar, ja que havia traduït aquest títol, que he fet un petit error perquè haguéssim pogut cercar també cançons que parlassin d'Occident o d'Orient, que són també l'Est i l'Oest. En la pròxima, la propera, si Déu vol. Seguim avançant d'aquest programa d'avui. M'on anem a saludar en Pep des de Ciutat. Pep, com estàs? Bon dia. Segona cançó que tenim preparada. Curiosa cançó i no massa coneguda, que se titula Only a Northern Song. Només una cançó del nord. Un tema de Los Beatles, que va composar en George Harrison i que va ser gravada l'any 67 mentre feien les gravacions de l'àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Però no la van ficar dins l'àlbum, sinó que va aparèixer per primera vegada dins la pel·lícula Yellow Submarine del 68. Després va ser publicada oficialment en l'àlbum que feia 11, que se titulava el mateix, Yellow Submarine, en el 69. Aquest és el tema curiós que ens ha demanat en Pep, segona cançó del programa d'avui, el son Beatles.

Tornem a saludar a la Madalena Gili. Com estàs, Madalena? Molt bon dia. I ara t'he de posar una altra cançó que substitueix novament en aquesta que havies dit tu d'en Alejandro Sanz, Cuando el norte se vuelve al sur, que no l'han trobada de cap manera, Madalena. Ja t'he dit abans que no sé si forma part de la lletra de qualque cançó, però impossible en el títol, no l'han trobada i jo la t'he canviada. Espero que no te molesti, que t'agrada la que té elegida aquesta, que se titula En el sur, que va sortir en el 2003 i que mos farà un cantant que va formar part de la formació d'un candú, en Miquel Erentxun. Miquel Erentxun Acosta, curiosament nascut a Caracas, a Venezuela, és aquest cantautor, compositor i productor que va debutar en el 84, nacionalitat, òbviament espanyola, rock amb espanyol, i va formar part, com deia, de Duncan Du. Aquest tema el va gravar en el 2003, que espero que t'agradi, Madalena.

la manera d'estar involucrats i participar en aquest programa de música del dissabte a la ràdio és senzill. Ficau les cançons a Facebook. Heu de dir cançons, em podeu dir un màxim de 3 per persona del tema que jo vos propos, quasi en el final de cada programa. Però si en sabeu una ja participau i ja surt el vostre nom, 2 millor i 3 perfecte. Més música, més diferents estils musicals segurament i èpoques que és constant i el segell d'aquest dissabte a la ràdio. Això sí, han d'arribar abans de dimecres. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no pugui participar per lo que sigui, que me vegi pel carrer, però que li agradaria que el seu nom sortís i que li agradaria també participar en aquest programa interactiu i me volen basta que me diguin Miquel, jo escolto el programa dissabtes a la ràdio. Jo vos cercaré una cançó i la vos posaré per vosaltres, d'acord? Moltes gràcies.

Regressa't. Ja tenim Maria Miquel Campaner, un gran amic que col·labora cada setmana. Segona cançó que te tenim preparada, Miquel. Moltes gràcies per estar en nou. Se tracta d'aquest artista català que ens oferirà un tema que se titula Venim del Nord, Venim del Sud. L'artista català és Lluís Llach. Lluís Llach i Grande, nascut a Girona en el 48. Músic, cantautor, membre de 16 jutges, famosíssim de la cançó catalana, també és polític i és compositor, com he dit abans, també activista. El Lluís Llach va treure l'àlbum en el 78, El meu amic al mar, on hi trobam aquest tema que ha demanat en Miquel, que és la seva segona cançó en el dia d'avui. Venim del nord, venim del sud.

I ara torna música espanyola, torna una cançó, però en aquest cas que ha estat demanada per dues persones, per en Javier Valenzuela, que és la seva segona cançó. Buenos días, Javier, des de Sabadell, i per en Margalida Sobreda, des d'Artà. Bon dia, Margalida, una altra vegada.

Tot dos heu coincidit demanant la formació La Unión, un grup de pop espanyol formats en el 82 per Luis Bolín, Mario Martínez, Íñigo Zabala i Rafa Sánchez. Al llarg del temps, ara ja hi ha només en Luis Bolín dels antics membres, en canvis constants perquè segueixen actuant. Fan el que s'anomenava post-rock o new wave. El títol va sortir en el 88, té Vivir a l'Este de l'Eden, aquest és el títol, però també té el mateix nom, l'àlbum. En el 89, és a dir, un parell de mesos després de la va sortir, va ser número 1 a Espanya, durant una setmana, concretament, a partir del 4 de març. La Unión, Vivir a l'Este de l'Eden.

torna a saludar la Maria Mestre. Què tal, Maria? Te tenim preparada ja la seva segona cançó d'aquesta llista d'avui, dels punts cardinals, i la Mos oferirà, la Mos farà una banda dels Estats Units de punk i de rock formats en el 80 a Califòrnia que se diuen Bad Religion. Varen debutar quan en el 80 i encara estan presents dins el món artístic en diferents canvis de membres, òbviament, després de tant d'anys. El tema el varen editar en 2013, l'àlbum se titula igual, True North, que significa nord verdader.

I doi, després del nord vertader de Bad Religion, canviem d'estil, anem a posar la segona cançó que ha suggerit en Abel Ginard. Bon dia una altra vegada, Abel. I la mos farà en José Soto Cortés, un cantant espanyol de flamenc pop nascut a Màlaga l'any 64 i conegut artísticament com a Tijeritas. Va debutar en el 72 dins el món de la música. L'any 86 va treure un títol, que és aquest que mos ha demanat Nebels, com a la seva segona, que se va fer bastant popular, va sonar molt a les emissores, amb aquest títol, Del sur a Catalunya, Tijeritas.

I doncs mos quedarem també a Andalusia amb aquesta següent cançó que posarem, que també ha estat demanada per dues persones, per dos amics d'aquest programa dissabtes a la ràdio, concretament per Juanita Ginart, bon dia una altra vegada, Juanita, és la seva segona cançó, i també per Magdalena Gili, que amb aquest cas ja te completam aquesta llista de tres. Bon dia una altra vegada, Magdalena. On anem a Los Puntos, un grup molt popular de la dècada dels 70, espanyol, formats a Cuevas de Almanzora, a Almeria. Van estar del 60 al 78, després van retornar a la dècada, a final de la dècada del 90, i tenir encara de tant en tant qualque actuació d'aquestes nostàlgiques o melangioses. Los Puntos, que estava capitanejat per seu líder, Pepe Grano de Loro, que composava i dirigia i cantava aquestes cançons popularíssimes, Llorando por Granada, Cuando salga la luna, Tierra Cristiana, mos fan aquest tema del 76 que han demanat aquestes dues amigues amb aquest títol, El Sur.

I com que ho veig complicatíssim sa vida en quant a cercar cançons, aquesta setmana ho farem fàcil. Atenció, per la setmana que ve, la primera setmana del mes de juny, cercarem colors molt fàcil. Qualsevol color, no ho farem en temàtica de vermell o blau concretament, que també l'han fet altres vegades. Ho farem genèric. Cançons que tinguin el títol, la mateixa paraula, color o qualsevol color.

Pues doncs repetir el tema de la setmana que ve, si voleu estar aquí amb nosaltres, després d'aquesta setmana difícil i complicada, he triat un tema senzill, fàcil, perquè col·laboreu. Evidentment, no podem fer sempre tan complicat. Atenció, títols de cançons que continguin la paraula color o qualsevol color. Molt fàcil. Lo que això sí, molt de fer arribar les cançons per Facebook, pàgina amiga al Mestre Ginart, missatge privat o directament en el mur, o també missatges d'àudio. Recordeu, fins a 3 cançons per persona abans de dimecres.

sus gases que envenenan su escuela de Chicago.

Reivindicant el sur, que durant molt d'anys Espanya va ser com a deixat de banda, Andalusia. Aquest ha estat Joan Manuel Serra, que m'ho ha fet aquest tema, que havien demanat dues persones, Nebel Ginard, que li completant la llista, bon cap de setmana, Nebel, i en Fernando Broncano, que també ha coincidit demanant aquest tema d'en Serrat, bon cap de setmana, Fernando, i que va sortir l'any 1985. El sur també existe, de mateix títol de l'àlbum. La tercera cançó que mos ha demanat en Pep mos du als Estats Units, mos du al sur de la frontera, amb un tema que mos farà en Dean Martin, aquest cantant i actor nord-americà molt popular, especialment a la dècada dels 50 i dels 60.

I d'aquest era el tema South of the Border de l'any 1962 que mos ha fet Dean Martin. Bon, anem amb una altra cançó que ha estat demanada per dues persones i de més és la cançó l'única que escoltant dues vegades, és a dir, hem escoltat l'original de Village People fa una bona estona, és aquell famós Go West, ara hem de sentir la versió que fan Pet Shop Boys que varen gravar l'any 1993 i que per cert va ser número 1 a Espanya a partir del 4 de desembre d'aquest any. Hem de dir que Pet Shop Boys és aquest duo de synth-pop britànics que són Neil Tennant i Chris Lowe, formats a l'any 81, synth-pop, dance-pop, house, electropop, etc. El tema l'ha demanat en Miquel Campaní, que li completant la llista, bon cap de setmana, Miquel, i també en Emilio Cartagena, al qual saludem per primera vegada avui, des d'Elx, perquè només m'ho havia dit aquest tema era el programa d'avui tan difícil. Go West, versió de Pet Shop Boys.

I és hora d'escoltar la cançó més popular en el dia d'avui d'aquesta temàtica del punts cardinals, la cançó que vos ha vengut primer des cap, al Manco, la que han dit tres persones, na Juanita Ginart, bon cap de setmana Juanita, Javier Valenzuela des de Sabadell, feliç fin de setmana Javier, Margalida Sobredes d'Artà, Margalida, bon cap de setmana. Tots tres mos han demanat aquest tema que mos farà l'inolvidable Rafaela Carrà, Rafaela Maria Roberta Peloni, que és artista italiana que mos va deixar en el 2021 quan tenia 78 anys. Ha estat en activa des del 69 fins aquest any, actriu, cantant, presentadora de televisió, ballarina, coreògrafa, molt popular a Espanya. Aquesta és una cançó del 78 que se va ballar moltíssim aquell estiu i que la cançó estrella en el dia d'avui d'aquest espai. Hay que venir al sur.

I deixem l'alegria del sur de Rafaela Carrà per posar-nos una miqueta més seriosos amb aquest tema que ens ha demanat Nandi, la seva tercera cançó que ens farà Miguel Ríos, un gran veterà de la música espanyola que va gravar l'any 1993. Al sur és el títol, el 91 va sortir, perdó, dins un àlbum que se deia Directo al Corazón, i que hem de dir que en Miguel Ríos és aquest artista veteraníssim, com he dit abans, nascut a Granada, que ja té 81 anys, un pioner del rock a Espanya, i que va començar a cantar en 62 i que ha fet diferents estils, rock and roll, rock sinfònic, pop, pop barroc, llatí, etc. El tema és un tema que se titula El sur al sur, escoltau sa lletra, parla, també entre parèntesis, persona non grata dels emigrants al sur, de tota sa gent del sur que cercant un millor destí, una millor vida, van cap al nord i que són mirats de mala manera, cosa que passa encara ara avui en dia, i que precisament llavors es fan ses tasques que ningú vol fer. Espanya també s'ha oblidat de que tenia molta emigració primer. Aquest tema trata d'Alemanya, parla d'Hamburgo, parla de gent emigrant cap allà, del sur, de tot el sur del món, perquè precisament la gent del sur, la gent més pobra, la que cercava cap al nord una millor vida. Anem a escoltar el tema, vos recomano que escolteu la lletra, una cançó no massa coneguda de Miguel Ríos, Al sur, al sur.

0: Vamos a bailar el bingo. Ahora sí.
1: Vostè repetir el tema de la setmana que ve per compensar una mica la dificultat d'avui. Farem un programa senzill, fàcil. El vàrem fer fa més dos anys. Atenció, colors, títols de cançons que continguin o bé la paraula color o qualsevol color en general, d'acord? Tots. Podeu dir les cançons fins a 3 per persona, ja ho sabeu, per la pàgina de Facebook de Miquel Mestre Ginart, sempre, per favor, abans de dimecres, és a dir, màxim és dimarts al vespre. Amb una participau, dues millor i tres perfectes, es tope, no podeu superar aquesta xifra. Si me veus pel carrer, no teniu Facebook, no sabeu cançons, on sabeu, però no podeu contactar per via d'aquesta xarxa, basta que me digueu: Miquel, jo t'escolto el programa, m'agradaria participar, tenc aquesta cançó, o me'n dius una per aquesta setmana, d'acord? Moltes gràcies, jo també correspondré en les vostres sol·licituds.

I acabam la llista de sol·licituds amb aquesta tercera cançó que ha demanat na Maria Mestre, bon cap de setmana, Maria, i que mos farà aquesta artista britànica, li diuen Ed Sheeran, però en aquest cas col·laborant amb Camila Cabello i Cardi B. És un àlbum que va treure que se diu Número 6, col·laboració, projecte de col·laboracions, on fa aquest tema al sur de la frontera, South of the Border, Statement 2019.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio, amb una setmana calorosa que apareix estiu de ple. Espero que passeu un gran cap de setmana, protegir-vos del sol. Gràcies per participar, gràcies per escoltar. La setmana que ve serà més senzill, espero. Salutacions de Miquel Mestre Ginart, adeu!

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

La noche me confunde.

La noche me confunde. Get ready, baby.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Engego coloms missatgers, però perden el rum. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una fera l'esclafa amb falera contra l'escullera

Demà de matí vençuts tornarem el gat i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

0: Dad und Raus.
1: Ciao, was kommt?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Santa.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar

0: vegada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec comptant-li les costelles. Tu que vals un duret, quin no...
1: A continuació escoltareu una remissió.
2: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i us acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
3: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam!
4: Amb ganes de viatjar.
5: Sobre els cims del Carpats, la nit cau lenta i el vent murmura històries que ningú oblida. Els boscos respiren el silenci antic, com si cada arbre guardés una memòria. I el riu passa, com passa el temps, sense aturar-se mai, sense tornar enrere. Però dins l'ànima queda una llum, una pàtria feta de records i de somnis. Oh, terra meva, profunda i callada, on el dolor es torna cant i la bellesa ferida encara sap florir.
6: Amb aquests versos, recitats per na Maria Ginard de la colònia de Sant Pere, obrim el programa d'avui. Mihai Eminescu és considerat el gran poeta de Romania. Va convertir la llengua en emoció, la natura en símbol i la identitat en poesia. Una porta preciosa per entrar en aquest país. Benvinguts des de Ràdio Pollença a Rondalles Viatgeres. Estem molt contents de ser avui aquí amb na Joana. Hola Joana, què tal?
7: Bones, estem nosaltres i que estem contents, contentíssims de tenir-vos a la fi per aquí, que fa estona que ens ha arribat aquesta proposta i teníem moltes ganes de conèixer tot, de que arribàs aquí a Ràdio Pollença, un programasso com el vostre. Gràcies.
6: Moltíssimes gràcies per acollir-nos amb tanta calidesa i també moltes gràcies a Joana Chamena, la regidora, que ha donat molt de suport perquè aquest programa pugui ser avui aquí. Avui obrim el nostre quadern de bitàcola per viatjar cap a l'est d'Europa, cap a una terra que sovint ha estat explicada des del mite, però que avui volem mirar en profunditat. Què tal, Marc, com estàs?
8: Hola, què tal? I d'un programa més aquí, a Rondalles, a viatjar per tot el món, i avui, com bé dius, anem cap a l'est d'Europa i a parlar de Romania.
6: Molt bé, ens endinsem a Romania i avui tenim un convidat aquí a Ràdio Pollença molt especial, en Dorel Nikitian. Què tal, Dorel, com estàs?
9: Hola, què tal, buenas tardes. Muy bien, molt bé, gràcies.
6: Molt bé, que bé que tinguem un romanès aquí tot el programa perquè ens puguin anar corregint, sobretot quan anem donant noms. Que segur que ens equivoquem molt. Doncs anem a donar part a Quadern de Bitàcola, la primera part d'aquest programa.
8: Sí, obrim un dels blocs, com bé sabeu els nostres oients, sobre geografia i paisatge. Romania és un país situat a l'Europa de l'Est amb una geografia sorprenentment diversa i equilibrada. Els Carpats travessen el país com una columna vertebral, creant paisatges de muntanya amb boscos densos i alguns dels ecosistemes més ben conservats del continent europeu. Aquesta serralada divideix el territori en tres grans regions històriques: Transsilvània, Valàquia i Moldàvia. Al sud-est, el riu Danubi, un dels grans rius d'Europa, forma el delta del Danubi, una de les zones humides més importants del món amb una biodiversitat extraordinària, declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO l'any 1990 i Patrimoni de la Humanitat l'any 1991. La capital és Bucarest, una ciutat de contrastos on conviuen edificis monumentals amb barris plens de vida quotidiana. Per tant, Romania és sobretot un país de paisatges habitats, camps, pobles, muntanyes i una relació molt viva amb el territori. Anem a parlar una mica del clima que poden trobar.
6: Doncs a veure, el clima és un clima continental amb quatre estacions molt marcades. Els hiverns són freds, especialment a les zones de muntanya amb neu i temperatures molt baixes, i els estius, en canvi, poden ser molt calorosos, sobretot a les planes del sud. Aquesta variació estacional marca molt la vida quotidiana i també del paisatge. Boscos que canvien de color, camps que es transformen i ritmes que es van adaptant, no? Una mica com aquí a Mallorca. Hi ha molta diferència de clima, Dorrel?
9: Sí, n'hi ha bastant, sí. De l'hivern l'estiu és molt
6: més fred que a Mallorca.
9: Sí, bastant. Fa vegades en el nord on visc jo 20 bajo cero.
6: Ostres.
8: Ui,
9: i n'hi ha neus i coses. No fa l'hivern que faria fa anys, però encara ho fa.
8: Sí,
9: ho fa
8: al final fred. El canvi climàtic mos ha canviat a tots les temperatures.
9: Me'n recordo, en l'infància tenia a lo millor mig metre de neu, però ara ha canviat una mica.
6: Ja, Déu-n'hi-do. Idò, ara donem pas al nostre col·laborador, en Cristian Ruiz d'Altava, que ens explicarà la flora i la fauna de Romania, que acull una de les majors poblacions d'ossos bruns, llops i linxs d'Europa, i és un dels últims llocs on la natura encara crec que té una certa autonomia. Hola, Cristian, què tal, com estàs? I benvingut un dia més a Rondalles Viatgeres.
10: Hola, encantat de ser aquí amb altres.
6: Doncs mira, avui ens trobem a Pollença, perquè ara hem iniciat aquest circuit per tot de diferents ràdios de Mallorca.
10: Ah, està molt bé, això.
6: Sí. I mira, mirant una mica doncs, tot el país de Romania, hem vist que potser hi ha, des dels llocs del món, hi ha més ossos bruns, no? O m'equivoco?
10: No, Romania és un lloc molt interessant, molt, molt interessant, perquè combina una història llarguíssima, interessantíssima, amb una complexitat ambiental, molts ambients molt diferents. I entremig de tots aquests ambients diferents hi ha les muntanyes dels Carpats, que són un dels espais salvatges que queden a Europa. Sí, és un lloc molt, molt interessant.
6: O sigui, això deu ser un bosc molt dens.
10: No, són boscos molt grans. Són boscos centroeuropeus, civilitat siberiana ja, però esclar, amb poca població, tradicionalment, clar, econòmicament molt endarrerit. Aquesta és la zona dels Carpats a Romania, doncs es forma de coda econòmicament de la Unió Europea.
6: Ja.
10: Però això ha permès que hi hagi tota aquesta fauna extraordinària que ni ens imaginem que hi puguin estar, no? I per acabar-ho d'arreglar, darrerament hi ha hagut una iniciativa molt interessant, que és tornar a posar bisons europeus als Carpats de Romania.
6: Que interessant.
10: Estem completant el quadre d'una fauna extraordinària.
6: Això està molt bé. I realment el govern fa una inversió gran en protecció, o és realment, o s'ha anat protegint sol?
10: Bé, les dues coses. Hem de pensar que la història de Romania és un lloc estrany, perquè esclar, si mires el mapa del món i veus que parles una llengua romànica allà perduda, aïllada, no? Que és això, no? És part de l'Imperi Romà, que doncs allà es van mantenir parlant llatí.
6: Sí.
10: El Romania realment és molt curiós, perquè va ser

0: pedra és un còmic de les guerres de conquesta de Dàcia, de Romania.
1: Ah, sí.
0: I allà, en una de les voltes, hi ha els foners balears.
1: Ostres!
0: Que és molt interessant, perquè qualsevol que es pensi que aquesta bestiesa del foner balear mig nu i primitiu i tot això és una faula que neix de l'autoadi, que ens han ensenyat sempre, però que no té ni cap ni veus.
1: Però què hi pinta? Què hi pinten els foners allà?
0: Home, els foners balears eren la primera línia de les legions romanes.
1: Ostres!
0: Perquè, esclar, quan l'enemic es plantava allà davant, els foners balears era la primera línia, l'artilleria lleugera, era perillosíssim perquè, esclar, estaven a primeríssima línia, però donaven el primer cop i llavors corrents cap endarrere.
1: Ja.
0: I no tiraven pedres, llançaven projectils de plom. Era una cosa molt estudiada, però que si ens quedem, per exemple, a Palma hi ha aquesta estàtua del foner balear, no? Que és com una espècie de Tarzan primitiu,
1: sí,
0: allà.
1: Sí, sí.
0: Un taparrabos.
1: I tenia un significat molt més gran.
0: Era una civilització mediterrània, una cultura perfectament tan avançada com totes les altres del voltant. I bé, aquesta és la participació de Balear, diguem, a la conquesta de Dàcia, de Romania. I després Romania va, malgrat va ser envaïda per moltes vegades, va ser part de l'imperi turc moltíssim de temps, va acabar conquerint la seva llibertat. I aquí és on hi ha el comte Dràcula, no? El plat Dràcula.
1: Mira, te'n volia xerrar ara, a veure, que era una pregunta per mi obligada a fer-te. Què tenia a veure Romania i Dràcula? Realment és pura fantasia?
0: No, sí i no. Vlad Dràcul va existir, va ser un dels herois de la lluita per la independència romanesa, va lluitar contra els turcs, i és un heroi nacional que Romania. El que passa que després hi ha una estúpida novel·la anglesa romàntica que fa venir, ho barreja tot, i el Dràcula, i els vampirs, i tot això, que no té res a veure.
1: O sigui, colònies de ratapinyades en tenim moltes, no? També Romania?
0: Sí, esclar, com
1: a qualsevol lloc d'Europa.
0: Però aquí deixem fer un apunt. Els vampirs, tal com els ensenya Hollywood d'alguna manera, sí que existeixen. Perquè els vampirs, qui és que es comporta com un animal, mossega i transmet la malaltia? La gent que té ràbia.
1: Ah.
0: Els homes llop, els vampirs, és la mateixa cosa, és la mateixa por,
1: sí.
0: La mateixa llegenda, el mateix conte, avisant que alerta si veus algú que té aquests símptomes, perquè si te mossega i et passa la ràbia et moriràs.
1: Ja.
0: Avui en dia tothom més o menys està vacunat o es vacuna ràpidament si passa qualsevol cosa, però no fa tants anys, abans el senyor Pasteur i les vacunes, una mossegada d'un car rabiós era condemnada a una cosa insegura.
1: Exacte, era mortífera.
0: I el virus de la ràbia és un virus molt curiós que altera el comportament i fa que la gent es comporti d'una manera molt agressiva, moltes ganes de mossegar, precisament per maximitzar la transmissió del virus.
1: Ja.
0: O sigui que el vampir existeix d'alguna manera, no? com fa molt lloc, però no tenen res a veure amb la Dràcula ni tot això.
1: Això
0: és una invenció absurda d'un anglès extraordinàriament imaginatiu.
1: I després et volia demanar també sobre la mà negra, o sigui, la desembocadura del Danubi, que és tan llarg,
0: sí.
1: No? I travessa mitja Europa, és allà, amb la qual perquè clar, jo que no sóc cap experta en el tema, la mà negra sembla que hi ha molt poc oxigen, no? I que sembla que no hi hagin d'haver molts animals, però la desembocadura d'un riu tan important sí que deu donar lloc a molta biodiversitat, o no?
0: Sí, esclar, el Danubi és un riu majúscul, és un riu gros, 2.300 quilòmetres de llarg, molts quilòmetres,
1: sí.
0: I és un riu que drena mitja Europa. Quan passa per Romania, ja és un riu enorme i desemboca efectivament a la Mar Negra, on fa un gran delta, una zona molt, molt interessant, molt gran, d'aigua molls, amb una riquesa biològica extraordinària. El que passa que la Mar Negra, com diu el seu nom, la Mar Negra té una quantitat enorme

0: diem d'ous podrits, entre cometes,
1: a profunditat,
0: perquè és una mà que rep molta d'aigua dolça, sí, només del Danubi, sinó també dels grans rius d'Ucraïna, i hi ha una capa superficial molt poc salada, per exemple, no es barreja amb la capa que hi ha més avall. Això fa que a partir de 200 metres de fondària només pràcticament no hi hagi oxigen.
1: Clar.
0: I per això, negre, negre, perquè allà baix, eh?
1: Allà molts vaixells enfonsats, no? Imagino, de...
0: Clar, és que allà hi ha hagut vaixells des de... O sigui,
1: clar, és una ruta de comerç.
0: Els antics grecs es van expandir per la Mar Negra, hi va haver moltes colònies gregues,
1: sí,
0: pràcticament no queda res, però són 4.000 anys de navegació i, clar, les tempestes allà són molt potents,
1: depèn.
0: Però el que és interessant és que els vaixells enfonsats estan sencerats perquè no hi ha cap cuca que se mengi ni la fusta ni res de la
1: clar,
0: que...
1: clar, clar, no es podreix.
0: Hi ha moltíssims vaixells intactes allà baix. Allò és el paradís futur de l'arqueologia submarina.
1: Ostres, que interessant.
0: De moment, allà té altres problemes, diguem-ne, no? Perquè allà... Però la Mar Negra, la part superficial,
1: sí,
0: que és poc, i sobretot les costes de la Mar Negra, tenen encara una fauna pròpia increïblement interessant, que quan mires el mapa d'Europa, tota la banda, la baixa conca del Danubi, no?
1: Sí.
0: Àustria, cap allà, això fins fa uns 10 milions d'anys, va ser, que va durar molts milions d'anys, va ser un llac enorme, un mar interior, que va anar perdent a poc a poc la connexió amb la mar i es va anar convertint en el que és avui en dia la Mar Negra, la Mar Càspia, la Mar d'Aral, que la pobreta va deixar d'existir.
1: Sí, sí, això, sí.
0: En aquesta, aquí sobreviuen espècies que havien evolucionat en aquesta, diguem-ne, Galàpagos de les aigües dolces, un lloc,
1: sí,
0: fantàstic, molt divers. S'ha perdut molta cosa amb els canvis geològics, però encara hi ha una fauna molt, molt, molt interessant, que és ben present a les costes de Romania, bastant amenaçada, tot sigui, perquè els canvis ambientals que fa la gent, contaminació i tot això, però la Mar Negra té aquest component, o sigui, tot i que té una pobresa relativa comparat a la Mediterrània, però té una originalitat molt destacable.
1: Molt bé. Alguna altra...
0: Sí, en terra, Romania és un lloc extraordinari, no només per tot es fa una grossa que hi ha, sinó per una diversificació enorme de les espècies terrestres.
1: Hi ha
0: centenars i centenars d'espècies de caragols que viuen només en aquella muntanyeta, en aquella collada, en aquella gorja dels Carpats.
1: I això passa
0: amb els caragols i amb els escarabats i amb les plantes. I una riquesa, és un país mega divers, no a escala del Congo o de Mèxic, diguem, no? Però sí a escala europea, i és un país mega divers.
1: Molt bé, Cristina. Alguna altra cosa que vulguis afegir de Romania per anar acabant?
0: Home, que convé anar-hi, convé anar-hi.
1: Molt bé, doncs tots cap a Romania. Doncs moltes gràcies i ens veiem el proper dia.
0: Molt bé, que vagi molt bé.
1: Fins aviat. Adéu, adéu. Adéu.
2: Idò, una vegada hem acabat la part de paisatge, geografia, entram de ple dintre de cultura, llengua i identitat. La llengua oficial és el romanès, una llengua d'origen llatí, fet que la fa sorprenentment propera a altres llengües romàniques. Però l'identitat romanesa és una combinació complexa d'influències romanes, eslaves, hongaresos, otomans. La cultura popular té un pes molt important. Festes tradicionals, danses, música i una artesania que encara forma part del dia a dia. Els pobles, especialment a regions com Maramures, encara es manté una manera de viure molt vinculada a la terra, en rituals i tradicions que han passat de generació en generació. Una tradició plena de simbolisme és el martissor, no sé si ho he dit bé així,
3: sí,
2: diu així, que cada 1 de març petits fils blancs i vermells s'intercanvien com a símbol de vida, renovació i bona sort. Una manera delicada i ancestral de donar la benvinguda a la primavera. Reconeguda com a patrimoni cultural immaterial, ens recorda que fins i tot després de l'hivern més fred, la natura sempre reneix. Aquesta tradició, vosaltres la soleu fer en el vostre país o...
3: Sí, normalment...
2: O és qüestió de qualque regió en concret que ho fa
3: en
2: més?
3: En Maramurés i cada regió té sus costums i sus festes. I d'on he viscut jo,
2: sí,
3: n'hi ha variedat de festes,
2: sí,
3: que se fan. I normalment per 1 de maig és el dia de Marxissor, quan les dones posen una flor a les homes, i 8 de març els homes fan un regal, un petit regal i una cosa a les dones, el Dia Mundial de les Dones.
2: Molt bé, és una molt bona sí, tradició. I d'ara passam a parlar una mica, bueno, seguint també amb el tema cultural, no?, en religió i societat.
1: Sí, seguim una mica. Romania és majoritàriament un país de tradició ortodoxa. L'Església Ortodoxa Romanesa té un paper important en la vida social i cultural, però conviu amb altres confessions religioses. És una societat on la família continua sent l'eix central, on el vincle comunitari encara té molt de pes, i al mateix temps hi ha una Romania jove, més urbana, que es mou, que crea, que qüestiona, no?, tot això. I aquesta convivència entre tradició i canvi és una de les grans forces. Com ho vius tu? Que creus que la joventut cada vegada és menys religiosa?
3: La joventut ja no és tan religiosa. És veritat que l'ortodoxia és majoritària, però n'hi ha els neoprotestants, els evangèlicos, que sí, també agafen molta força. Per exemple, jo som de formació teològica pastor.
1: Ah, millor.
3: Evangèlic.
1: Sí.
3: Tenim aquí una església de Romà a Port de Poença, on som 80 membres.
1: Doncs és molt
2: bé,
1: sí,
2: i tant que és molt
3: bé. Anem practicant la religió.
2: Molt bé.
3: Creu un Cristo.
1: Molt bé. Molt bé. Doncs anem a parlar una mica de la política i de l'actualitat amb Namà.
2: Sí, l'actualitat mos...
1: ens ha trencat una, sí, mica els esquemes.
2: Els nostres plans de sempre, de parlar una mica més extensament, però bueno, Romania és una república democràtica, membre de l'Unió Europea des del 2007, després de la caiguda del règim comunista de Nicolae Ceausescu,
3: sí,
2: l'any 1989 el país ha viscut un procés de transformació política, econòmica i social molt intens. A Romania no governa només la dreta ni només l'esquerra, sinó que actualment es poder estava en mans, bueno, repartit entre el Partit Socialdemòcrat i el Partit Nacional Liberal. Però just ara, dia 5 de maig, el govern preeuropeu, liderat per el conservador Ilie Bolojan, ha caigut per una moció de censura presentada pels socialdemòcrates i l'extrema dreta després de la ruptura de la gran coalició europeista que fins ara sostenia l'executiu i el país. Aquesta caiguda obre un període d'incertesa política en el país i d'intenses negociacions que, bé, que s'hauran de veure com va evolucionant al llarg d'aquestes setmanes i d'aquests mesos. Així tot, la societat civil romanesa és activa i crítica i hi ha una voluntat clara de futur, ja que te tenim avui aquí, que mos pots aportar d'aquesta darrera novetat que hi ha hagut?
3: Encara no he vist les notícies i no he mirat molt, però sé que n'hi havia molts problemes en govern Bolojan per les impostes que han pujat molt, però per tot l'Europa ha pujat molt i no sé el pressupost com anava i com anava, però ha hagut molt de movida i ara no estic molt a corrent, però he vist en internet que s'ha ido el govern Bolojan.
2: Sí, supos que ara hi haurà uns dies una mica d'inestabilitat i,
3: sí, sí,
2: i de veure com va evolucionar tota aquesta situació,
3: sí,
2: i com
3: perquè,
2: en final vos afecta, bueno, afecta com a país i com repercuteix a altres països també.
3: Sí, sí, perquè n'hi ha incertidumbre màxima ara. No sabem què faran, perquè lo de la dreta extrema, el Jorge Simeone Laur, i con la PSD, con Grindiano, he vist que ha fet la moció de censura i ha caigut amb 380 o algo així votos. I encara tinc que mirar.
2: Clar, no, normal, estarem pendent d'exacte d'aquest temps incert. Donem a parlar una mica d'economia.
1: Anem a parlar d'economia. En les últimes dècades, especialment els sectors com la indústria, els serveis i la tecnologia han crescut. I també hi ha un pes important de l'agricultura, sobretot en les zones rurals. Moltes famílies encara depenen d'economies mixtes entre el camp i altres activitats, i un element clau és la migració, no? Com ara tenim aquí en Dorrel, i molts romanesos han anat a treballar a altres països europeus, i encara el país té una economia de moltes entrades provenients de gent que han emigrat i envien diners en el país, no? És una economia en transició, amb potencial, però també encara hi ha moltes desigualtats, crec. I una mica he estat fent recerca de marques conegudes romaneses que jo ni ho sabia, que el Dacia és...
3: Sí, és cotxe romà.
1: Sí. De fet, és un poble, no?
3: Sí. Dacia era antes el nom de Romania.
1: Ah, tampoc ho sabia.
3: Històricament se llamava Dacia.
1: Val.
3: Dacia.
1: Dacia.
3: En romano. I després hubo unos principados, Moldàvia, Tsara Romanesca, en Valàquia.
1: Sí, sí.
3: I Moldàvia, i hubo que s'ha reunit tot en Romania.
1: Molt interessant. Doncs he trobat la OMB baixa Petrom d'energia, sí. Louis Path, que sembla ser que és una empresa d'intel·ligència artificial i robots que va en amunt.
3: Sí, sí.
1: I un altre que sembla que és molt potent també és Bitdefender, que és de ciberseguretat.
3: Sí.
1: Això és el que he trobat jo.
3: N'hi ha molts romanesos que se dediquen a ciberataques, o com se diu, hackers,
2: sí.
3: Per Romania, que s'han preparat i visquen fora. Sí. Per exemple, jo conec a Brussel·les gent que era molt amic meu i treballen en ciberdelinqüència.
1: Val. Molt interessant.
3: Són gent molt preparada per això.
1: Són com feines que no estan molt explotades, amb la qual hi ha un gran camp de possibilitats per poder tenir una altra economia creixent, no?
3: Sí.
1: Doncs ara anem a xerrar de la gastronomia, una de les parts que més ens agrada.
2: Sí,
1: demà, i ens pot
2: entrava en el bloc de la gastronomia, que bé, jo personalment sempre m'encanta, perquè m'encanta cuinar i sempre aprenem moltes coses de tots aquests països que anem rodant i coneguent. Fem una mica d'introducció i si tu, ja que ets aquí, també mos vols aportar o mos vols comentar qualque recepta, encantades de...
3: Clar, no cuin molt.
2: No cuines gaire.
3: La meva dona cuina més.
2: Bueno, pues, qualque cosa que te soni, que t'apareixi, que mos puguis comentar, endavant.
3: Molt bé.
2: Començam. La cuina romanesa és rica, contundent i molt vinculada a la tradició amb influències otomanes, eslaves i hongareses. Es basa en plats casolans, en carn, sopes, acompanyats d'ingredients com la col, les patates o el blat de moro. I és molt present la crema agra. També destaca per unes postres senzilles, sovint amb formatges o marmelada, molt lligades a la cuina familiar i popular. Els plats més emblemàtics tenim el sarmale.
3: Sarmale, sí, sí.
2: Fulls de col farcides.
3: Sí, sí, sí.
2: Mamaliga.
3: Sí, mamaliga.
2: Similar a la polenta.
3: Sí, la polenta, sí.
2: Ciorba.
3: Xorba, sí. N'hi ha una cosa, perquè
2: sí,
3: sopes, xorba, borx, hi ha quatre noms que són molt diferents. Zama, sopa, xorba i borx són tots els tipus de sopes.
2: O sigui, són diferents tipus de sopes.
3: Però clar,
2: que...
3: el borx és més típico eslavo de Rússia. I se fa en de remolatxa.
2: Molt bé. Sí, sí, sí.
3: En carn i tot mesclat així. I és molt típic russo, però l'han prestat els romanos i l'han fet també un plat.
2: Sí, en el final, bueno, els països de l'est tenen moltes influències de tradicions i culinàries, en el final també, no?
3: Com n'hi ha molta influència, eslaves, otomanes, tàtaros, com se diu, en mallorquín, no sé.
2: Sí.
3: No sé com ha viscut la llengua latina alrededor de los eslavos, que to, húngaros, ucranianos, serbios, búlgaros, ucranianos, todos son eslavos, y los romanos justo hablan latín,
2: sí.
3: Un idioma muy
2: sí,
3: latín.
2: Sí, entonces de llatí, sí.
3: Ha tenido que tener una cultura muy fuerte, tanto en la lengua como en gastronomía,
2: que
3: molt però s'ha mesclat tot.
2: Molt interessant aquests diferents tipus de sopes. En cercarem una mica més, a veure
3: sí.
2: De com són cada una i a veure si els atestam. I després també, de cara als dolços, tenim els papanassi.
3: Papanassi, sí, sí.
2: Que són dolços esponjosos, sí, fets amb formatge,
3: sí, sí,
2: fresc, et serveixen calents, amb nata i marmelada de fruits del bosc.
3: Sí.
2: Supos que sí que no.
3: Sobretot hi ha amarenta, o com se diu?
2: Sí.
3: Sobretot aquest.
1: Sí. Jo crec que
3: és molt diferent a la cirera. Té un poquit, és més àcida.
2: Mm-hmm.
3: No aquí, però bé.
2: Bé, però se pot
3: sí,
2: cercar se pot, és
3: molt semblant, és molt semblant a la cirera.
2: Molt bé, molt bé.
1: Jo crec que podríem en algun altre moment, potser la temporada que ve, començar a suggerir als convidats que ens portin algun plat.
2: Jo crec que sí. Ho comparteix en això. Ho comparteix 100%. 100%. Idò sí, tancam aquest bloc de gastronomia. Bé, podem concloure que evidentment és un país amb moltes influències, amb molta tradició i amb moltes ganes de tastar en qualque moment aquest plat dels que hem parlat.
3: Clar.
2: Ens adentrem idò ara una mica més de història i patrimoni.
1: Sí, bé, a Romania la història és un encreuament de camins, no? Una terra que ha après a ser moltes coses alhora, des de l'antiga Dàcia, que ens deia ara Andorrel, conquerida pels romans, fins a segles marcats per la influència dels imperis otomà i austro-hongarès. Romania s'ha anat construint com entre fronteres, llengües, cultures, i el segle XX hi deixa una petjada profunda amb el règim comunista i la figura controvertida de Nicolae, a veure si ho puc pronunciar, Ceausescu.
3: Sí,
1: ho dic bé?
3: En romano és que tenga accent Nicolae Ceausescu.
1: Ceausescu.
3: Ceausescu.
1: Ceausescu.
3: Ja, ja.
2: Sí, és que aquí en aquest programa aprenem de
3: clar,
2: tot.
3: No, no.
1: Nosaltres aquest senyor vam sentir xerrar molt a les notícies, no? Que va ser un període molt dur, no? De control, de silencis i de...
3: Sí, sí.
1: Però bueno, a partir de l'any 1989 tot va canviar, no? La revolució romanesa va obrir una nova etapa amb la caiguda del règim i un començament d'un altre relat. I avui Romania doncs encara escriu la seva pròpia història, perquè doncs aquests dies recentment hi ha hagut una altra moció de censura, vull dir que veurem cap on es decideix aquest futur i desitgem que sigui un futur molt millor. Anem a parlar ara de què visitar, una part forta del programa en turisme a Romania. Ma, què
2: entrem en matèria.
1: Les visites.
2: Exacte, entrem de ple en matèria ja en aquesta darrera part del quadern de bitàcula. Si viatjam a Romania, com dèiem, és un territori també marcat pels contrastos i un dels llocs més característics que podem trobar és la regió de Transilvània. És una terra de pobles medievals, torres de pedra i muntanyes que semblen protegir històries antigues. Aquí la boira i el llum juguen en la imaginació i cada racó té alguna cosa de llegenda. Pobles com Biscri i Biertan són exemples d'arquitectura tradicional saxona i de la conservació del patrimoni medieval. A més, tenim el famós castell de Bran, icònic i misteriós vinculat al mite de Dràcula. Més enllà del relat literari, és un lloc que fascina per la seva presència i el seu paisatge que l'envolta. Després tenim Bucarest, una capital plena de contrastos, grans avingudes i arquitectura monumental, com viuen en carrers més íntims, cafès i una vida cultural que vibra amb força. El delta del Danubi, que en parlàvem abans, que està declarat Patrimoni de la Humanitat, és un dels espais naturals més impressionants d'Europa, on hi trobam una natura abrupta, amb ocells, molta vegetació, molta fauna, amb un paisatge viu, on el temps sembla diluir-se. Maramures és l'essència de la tradició, és una regió històrica del nord de Romania. Tenim les cases de fusta, rituals ancestrals i una manera de viure arrelada a la terra que es manté intacta. De fet, les esglésies de fusta de Maramure són un dels patrimonis més singulars de Romania, construïdes entre els segles XVII i XVIII, de les quals 8 es troben sota protecció de la UNESCO.
3: Sí.
2: Si vols incorporar qualque cosa més d'això...
3: Sí, aquestes dues zones són mítiques, sí, però n'hi ha més zones guapes. Per exemple, nord
2: endavant
3: de Romania, Bucovina,
2: sí,
3: n'hi ha 40 monasters del segle XIV-XV, construïts per Esteban el Grande, Stefan Celmare,
2: sí,
3: que és molt conocido, i ahir és molt guapo, boscós, verd, muntanyes, i n'hi ha ara que s'ha obert al turisme i al públic. Mm-hmm. Té influència austro-hungària. Uh-huh. Austro-hungària en,
2: sí, austro-hungaresa, sí.
3: En l'arquitectura, i també ja ha començat bastant a visitar aquesta zona. Però el més mític és tothom va a Transilvània per el castell de Dràcula, per poble medieval Sighișoara, va per Sinaia, lloc donde sí, és guapo i és molt,
2: i val
3: bonic,
2: la pena
3: molt bonic, sí.
2: Visitar-ho, no?
3: Però també
2: tenim en compte aquesta aportació, que a vegades són llocs no tan coneguts, però sí, que precisament a vegades són els que es poden
3: delta,
2: interessar més.
3: En delta de del Danubio, no? Has posat, sí.
2: El delta del Danubi,
3: també
2: sí.
3: És molt bonic, i el mar i tot, però tenim tot un relief, o com se diu, relief? Es dic bé? No. Relege? Formes de relief? O
2: relleu. Formes de relleu.
4: Sí, sí.
2: Totes aquestes aportacions que mos has fet també són superinteressants, no, perquè al final, sí. Quan visitam una regió, un lloc, un país, sempre hi ha com els llocs com a més icònics,
3: però
2: sempre està bé conèixer aquells llocs més petits, més cuidats, que no es coneix tanta gent, i que també
3: per exemple,
2: aportes
3: per exemple,
2: aporten un valor.
3: Ara un equip de homes que han tornat a Romania han fet una via de senderismo por todos los Cárpatos, 1000 y pico de kilómetros, se llama Via Transilvánica.
2: Ah, ostres, que interessant.
3: I va per totes les per les cordilleres,
4: els
3: pics i tot, i n'hi ha cases preparades, pensions on pots allotjar-te
2: allà poder fer la ruta,
3: sí,
2: molt
3: sí,
2: bé.
3: Sí, sí. És molt guapo, molt interessant, i 10 o 12 dies està fet.
4: Doncs mira, això és un altre turisme responsable, que no teníem anomenat, que és ara la part que ve, però un altre superbo.
3: Si voleu mirar tutorials en YouTube,
4: n'hi ha molt
3: i
4: bé.
3: És molt guapo, també. Jo he vist, no l'he fet, justament passa, justament comença en un monasteri que se llama Putna, és el punt zero,
4: inicial.
3: I arriba fins al Danubi, en el sur.
4: Ah, val.
3: Donde n'hi ha un pou, un puente que se diu del tiempo del Traian,
4: molt bé.
3: Del rei romano.
4: Sí, sí, sí.
3: La Chernavoda.
2: Sí, sí, la tindrem en compte, i ara els nostres oients també.
4: Doncs anem a seguir una mica amb el turisme responsable, que ara l'hem iniciat amb ell. Romania encara, jo crec que el bo que té és que hi ha espai per fer les coses més bé, perquè no està saturat Romania a nivell turístic.
3: No.
4: Amb el qual encara podem fer, no ens hem d'equivocar, no? Tinc tantes experiències a Europa, amb tants errors que hi ha hagut a nivell turístic,
3: sí, sí,
4: de construccions massives i altes, i vull dir que ara el bo que té Romania és que és molt verge, i això és una oportunitat preciosa, jo crec.
3: Sí.
4: Podem viatjar com de diferents maneres, no, per fer turisme responsable, però a Romania encara podem dormir en cases rurals, allotjaments familiars, no? Hi ha moltes famílies que tenen a dintre de casa seva que s'hi pot dormir i està legalitzat.
3: Sí.
4: I això és una manera genial de poder endinsar-te a la cultura, que siguin aquests petits hostals i pensions on consumeixes productes de proximitat, al mercat dels pobles, pots anar als petits restaurants, i respectar una mica, doncs, tots aquests ritmes. Una altra manera de fer turisme responsable és anar a aquestes festes que tu deies, l'1 de maig o el 8 de març,
3: sí.
4: Doncs tot això
3: I,
4: és molt autèntic.
3: I per Nadal també se fa coses, i se disfracen també, i fan molt de coses.
4: Doncs està molt bé que jo crec que la gent pugui anar a veure aquestes festivitats, que són tan diferents de les nostres, que al final també és com un arriba aquí a Mallorca i ve el Sant Antoni, no? I vius de ple aquesta cultura,
3: sí,
4: no? Com
3: és
4: vosaltres.
3: Igual que Sant Antoni se disfraça d'aquí, i se disfracen de demonis, allà se disfracen també per Nadal.
4: Veus?
3: I fan unes festes i van per les cases i canten.
4: Però això està molt bé de veure, molt més que no.
3: Sí.
4: Una cosa
3: se
4: molt
3: pot mirar en internet i n'hi ha molt de...
4: Aquestes festivitats en els pobles és un gran consell que us volem donar des de Rondelles Viatgeres, per disfrutar-ho plenament. I un altre bon exemple seria anar a les Maramures, que és allotjant-se en aquestes cases tradicionals, menjant el que cuina la família i participar en la vida dels pobles.
3: En Maramures n'hi ha un cementeri que es llama Cimitiru Vesel,
4: sí,
3: que pone una poesia molt guapo de risa, o fa un resumen de tota la vida de lo que era la persona. com un poema.
4: Ostres, que de bo.
3: I entonces fa un resumen de sa vida
4: de
3: i lo posa en la cruz.
4: De la làpida.
3: Sí, sí. I és molt guapo i se, deu, se diu Cimitero Vessel, és com...
4: I qui ho posa, aquesta?
3: És com Cementerio de Reis.
4: Ah, saps? Però qui escull els textos?
3: N'hi ha un home que ho fa.
4: Ah, hi ha un home.
3: Sí, sí, com un poeta.
4: Que interessant.
3: Però si cercam en internet...
4: I només és un poble, això?
3: Sí, només ho fa en aquesta zona.
4: Ah, doncs, i quina cosa tan diferent de lo que tenim.
3: I van ahir molta gent a mirar i a llegir sobre les creus.
4: Molt i tant.
2: Ostres.
4: Sí, sí, molt...
2: Que interessant.
4: Molt interessant, perquè això no ho hem trobat enlloc, eh?
2: No. Per això tenim un local que mos pot explicar millor.
4: Doncs bé, anem a seguir una mica, sobretot en aquestes zones com Maramures o pobles de Transilvània. Ah, bueno, nosaltres ara ho estem visualitzant, però si ho podeu buscar-ho. Com has dit que es deia? Torna a repetir
3: Cimitero
4: el nom.
3: Cimitero Vessel.
4: El cementiri de Vessel, i s'escriu V-E-S-E-L. Vull dir que ho podeu buscar.
2: Sí, molt interessant, si ho cercau vosaltres a través de Google o sí, qualsevol sí. altre cercador, ho trobareu i la veritat diferent. Que és molt, molt interessant i és una activitat a poder fer si teniu l'oportunitat de viatjar a Romania. Molt interessant.
4: I això que us deia, no? Que hi ha moltes famílies doncs cobren casa seva com en petites pensions o cases d'hostes i que no és una cosa improvisada.
3: I aquí a Maramures n'hi ha un monestir o una iglesia que és més antiga i se llama, és més alta d'Europa en madera construïda, Bersana se llama.
4: Ah, i també és una església ortodoxa.
3: Sí, sí.
4: Molt bé. Doncs això que us contava una mica, que aquestes petites pensions fetes a casa de la gent estan registrades, no són il·legals, solen estar registrades i preparades per acollir viatgers, que això aquí doncs no ho tenim. Aquí la gent per tenir una pensió s'han de treure un registre de pensió,
3: sí.
4: hotel...
3: Però n'hi ha molt de pensions, sobretot en la muntanya, que estan molt ben muy acogidos,
4: sí,
3: te acogen
4: sí, sí.
3: muy bien y muy bon menjar
4: per petites
3: sí.
4: famílies, no?
3: Sí,
4: que
3: sí,
4: és
3: sí,
4: un
3: sí.
4: gran exemple de turisme familiar. Doncs bé, canviem una mica de registre i anem als arts i a la música, que ens ho faran a mà.
2: Som-hi. La música romanesa combina tradició, des de sons populars fins a artistes contemporanis com Ina, que han portat el país a l'escala internacional. La música i la dansa formen part essencial del patrimoni cultural. Tenim un exemple, la doina, un cant líric i sovint improvisat de caràcter nostàlgic. També tenim les danses de joves de Transilvània, una tradició folclòrica masculina plena d'energia i identitat regional, i la copsa, que és un instrument de corda tradicional que acompanya moltes peces de música popular. Romania ha donat figures universals com l'escultor Constantin Brancusi, en formes pures i essència i essencials que han marcat l'art modern, de pintura sovint vinculada al paisatge i a la vida rural. Tenim també dos exemples, en Nicolae Grigorescu i en Stefan Lukian.
3: Lukian, sí, Stefan Lukian i Nicolae Grigorescu.
2: Exacte.
3: Molt bé, molt bé. Sí, sí.
2: Són dos artistes molt,
3: sí, sí, molt
2: coneguts i,
3: sí.
2: i de gran referència per al país. Pel que fa als festivals, que nosaltres com sempre sabeu que comentam els dos festivals o tres que tingui el país així més reconeguts, per si també vos fa ganes poder-los visitar. Cites musicals, tenim Antol Festival, que et celebrarà els pròxims 6 i 9 d'agost, i després tenim el Transilvània International Film Festival, que connecta en Romania amb el món contemporani i que tindrà lloc dia 12 de juny. Aquestes
4: ja,
2: és que tenim
4: recent.
2: més pròxim.
4: Vull dir, ja ho sabeu, si voleu anar a veure si no a Romania ja podeu comprar bitllets, que això s'acosta.
2: Exacte. No sé si vols comentar si coneixes cap altre festival que, de música, de dansa, de arts escèniques...
3: N'hi ha molt de música popular, en dansa popular, com aquí
2: sí.
3: en Mallorca, i que se fan en cada poble, cada... i en el centre del poble. Però n'hi ha...
2: Un poc com les nostres verbenes.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: que també tenim un àmbit més rústic i rural.
4: Sí.
2: Molt bé, i de seguim una mica, bueno, també en art, en música, però en aquest cas en literatura.
4: Si anem a recomanar una pel·lícula i un llibre, com cada setmana, a Romania la literatura i el cinema són miralls profuns de la identitat, i tot allò que el país ha viscut i encara està preguntant-se, no? Després, el llibre que ens ha semblat més interessant per recomanar és un llibre que el tenim avui aquí, que es diu Solenoide, de la Mircea Cărtărescu. I és una obra molt intensa, gairebé hipnòtica, que explora la realitat, els somnis i la consciència, no? I ens ha semblat molt adient.
3: Però n'hi ha molta literatura que és molt internacional. Molto. Sí, i tant poetes com escriptors. Per exemple, Mircea Eliade, que ha escrit una obra molt grossa, La història de les religions.
4: Sí.
3: Ha estat molt temps per la part asiàtica, per Tailàndia i per allà. I ha escrit molt.
4: Clar, és molt interessant també tota la història de les religions, perquè n'hi ha tantes i hi ha tantes creuaments culturals. Doncs sí. Molt bé, queda dit. Doncs bé, després...
3: Aquí també crec que ha estat un biològic, que més Rakovica, també tenia una estàtua per Palma, no sé si encara està en el passeig cerca de Portopí.
4: Ah, mira.
3: Sí.
4: I té una estàtua i tot.
3: Sí, sí, perquè ha fet un estudi sobre els moluscos o no sé què més.
2: Sí, i crec que sé de quina escultura me parles. Ah, és una que està de vora Sadarsena de Can Barberà.
3: Sí, crec que sí.
2: Sí, que se pot visitar, és com una escultura de bronze bastant gran, i sí, efectivament.
4: Sí, demanarem amb el nostre biòleg també.
2: Sí,
4: doncs bé, tres coses clau d'aquest llibre que us hem recomanat, Solenoide. Tracta la identitat com a laberint interior, la ciutat com a espai simbòlic i emocional i la frontera difusa entre realitat i imaginació. I ara anem a recomanar una pel·lícula. Anem a recomanar una pel·lícula que es diu 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, que és d'en Christian Mungiu, que és un film colpidor, realista i situat a l'època comunista, no? Perquè la nostra audiència pugui veure una pel·lícula realment de com...
3: Sí, sí, clar, n'hi ha moltes pel·lícules i estava molt censurat, o sigui, les pel·lícules americanes no podia passar. Després de los 90 començar a fer sèries i coses, però antes era molt censurat tot.
4: En aquesta pel·lícula hi podreu veure una mirada molt crua i sense artifici sobre la societat, tensió emocional constant, denúncia silenciosa d'un sistema molt opressiu. Anem ara a la part de miralls amb Romania i Mallorca, no? Anem aterrant, hem començat a lo més gran i ara ens anem centrant ja amb tu i que puguem anar baixant una mica la lupa.
2: I doncs sí, a Mallorca la comunitat romanesa es presenta en molts àmbits. Aquest mirall entre Romania i Mallorca es veu com comparteixen costums, maneres de viure i formes d'entendre l'identitat, que s'adapten i evolucionen amb el temps. També es reflecteix a les noves generacions que creixen entre dues cultures i construeixen una identitat pròpia, combinant els referents que tenen aquí i el que han heretat o el que han duit dels seus països, no? Hi ha diverses entitats vinculades a la comunitat romanesa. Una de les més grans és l'Associació de los Romanos a Mallorca, una entitat sociocultural que organitza activitats i dona suport a la comunitat resident. I també hi ha una altra associació, que és l'Associació Cultural de Romans de Palma, centrada en la difusió de la cultura romanesa i en activitats culturals i comunitàries. Aquestes associacions acostumen a organitzar trobades, celebracions de festes tradicionals, activitats culturals i espai de suport per a persones d'origen romanès a l'illa, no? Fan també una mica aquest vincle per fer un poc d'acompanyament de lo que poden trobar aquí i una manera d'integrar, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Doncs bé, molt bé. Anem-nos a centrar una mica amb tu, que quants anys fa que vius a Pollença?
3: Faig 24 anys que som per aquí.
4: Sí?
3: He vengut en 2002, 10 de febrer.
4: Déu-n'hi-do, 24 anys.
2: Ja són molts.
4: Ja són anys.
3: Ja fa
2: estona. Ja estàs totalment, ja ets mi mallorquí.
3: Tenia 19 anys quan he sortit.
4: 19 anys. I que vas venir a treballar, a estudiar?
3: Sí, a treballar. Sí, he fet només batxillerat com... He tingut una família nombrosa, no n'hi havia...
4: Eren molts germans.
3: Sí, entonces he tingut que sortir.
4: Bueno, tinc moltíssima gent.
3: Sí. Tothom ha sortit per una vida...
4: Però vas sortir sol a nivell familiar o hi va haver més gent?
3: En un principi he sortit sol.
4: Sí.
3: Tenia un tio que estava d'un any i pico aquí, he vengut a ell. I després, a poc a poc he tingut...
4: Has pogut anar...
3: Sí, aquí he traït més germans. Som cinc germans aquí.
4: Ah, molt bé.
3: Sí.
4: Que bé, no?
3: Sí, bé, estem bé.
4: Has format família aquí? O...
3: Sí, perquè jo, nosaltres som d'una família molt nombrosa. 11 germans.
4: Sí. 11, Déu-n'hi-do, sí, sí.
3: 7 barons i 4 femelles. Jo som el quart de la família i som d'aquí el més gros i després tot som els xicos.
4: Però tots els que heu anat aterrant aquí, algú s'ha casat amb algun mallorquí o mallorquina? Heu pogut molt entre...
3: No hem mesclat molt, hem casat en romans.
4: Les cultures entre elles és...
3: Sí, però tinc, per exemple, una prima que està casat amb un equatorian i
4: sí, que s'ha
3: mesclat una mica.
4: Molt bé.
3: Però n'hi ha romans que...
4: Sí, clar,
3: estan mesclats amb mallorquines, amb dones.
4: La gran majoria d'entrevistats que hem tingut han vingut a Mallorca i s'han quedat per amor.
3: Sí, clar, clar.
4: Tots els programes que hem fet molts que s'han casat amb un mallorquí, amb una mallorquina.
3: Clar.
4: I ha sigut el vincle, no? Que els dius com heu arribat aquí, i jo et diria que amb un 80% ens han dit per amor.
3: Jo he vingut sense casar, a treballar, molt he començat bé. I... quan tenia 24 anys la meva dona venia a fer la temporada aquí en una lavanderia i l'últim any l'he dit que se quedi i s'ha quedat i hem format una família.
4: Molt bé.
3: I tinc 3 filles amb ella meravelloses. Molt
4: bé.
3: I...
4: que bé. Bueno, i a Mallorca hi ha molta qualitat de vida i Pollença ja és el top.
3: Sí. Sí, estic agraït al Déu i estic agraït perquè prové moltes coses i mira... m'he afincat aquí i m'agrada molt.
4: Home, i tant.
2: Clar que sí.
4: Ja ho crec.
2: Clar que sí, clar
4: I vas arribar directament aquí a Pollença?
3: Sí.
4: Tota
3: la vida he viscut aquí en Port de Pollença, sí, sí.
4: Molt bé. I després, què enyores, què trobes a faltar de la teva cultura?
3: Bé, com tothom, la infància sempre s'enyora, perquè visques entre dos mons. Ho costa partit, sempre.
4: Sí, sí, clar, està clar.
3: Les raïces, Urels,
4: sí, sí.
3: I aquí. Clar, aquí t'ha donat vida, allà has nascut.
4: Sí. Però hi ha coses que són... I podeu anar sovint i visiteu el país?
3: Sí, normalment cada any anem...
4: Bueno, doncs mira, si ja podeu anar cada any i segur que és una bona comunitat.
2: Els teus pares viuen a Romania, és a dir, aquí només tens els teus germans,
3: sí.
2: I en el teu cas tu que has format una família aquí, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Clar, per tant, és quasi obligat haver d'anar, no? De tant en tant suposa anar a Romania.
3: Sí, normalment farem un viatge cada any. És 3 hores d'avió i no és tant.
4: I no és molt car.
3: He anat també en cotxe, o sigui que sigui, sí.
2: Molt bé.
3: Però...
2: molt bé.
4: Molt bé, i després tu ara tens ganes de relacionar-te amb romanesos o cada vegada et vas relacionant més amb mallorquins? Perquè a vegades passa, no?, que al principi fas una comunitat romanesa important i després comences ja amb...
3: M'estic relacionant amb romanos i amb mallorquins, amb tothom, en anglès, o sigui, faig feina de jardiner i clar... un refrán diu: l'home que s'acostuma més aviat al medi, a la cultura i a la llengua és el més feliç. Si poses moltes barreres, i te fas així, i t'aïsles, i no funciones.
4: Totalment. Nosaltres, la gent que hem anat entrevistant, per exemple, ara recordo una convidada de...
3: T'ha d'actualitzar i fer l'actualització,
2: sí, no,
3: i anclar-la en el temps, o sigui, en el present, si no, si enyores molt, malament. No pots
4: clar,
3: anar.
4: Aquí amb tot el Pi de Pollença i els morts cristians i tot, teniu un arrel molt, molt gran. Després jo veig, per exemple, que entrevistàvem una atleta marroquina a Santa Margalida i ella ens va dir: és que estimo igual totes les festes de la Beata que totes les festes de meves marroquines. Vull dir, no puc escollir perquè jo és que tinc el cor per ti.
3: Clar, clar, clar.
4: Vull dir que al final et comences a estimar tant això que és impossible ja tirar enrere.
3: Sí, és que jo he tingut un intent fa 3 o 4 anys de tornar.
4: Sí, ah, mira.
3: Però he fet una reunió amb les filles també per tomar la decisió final. Clar, i les filles han dit que no.
2: Que no,
3: doncs ja,
2: vale,
3: nosaltres
2: ja
3: som d'aquí.
2: És normal.
4: Tens decidit això.
3: Tu... Me diu, tu me llevaràs cap allà per allò, clar, a les de 8 tornaré aquí.
4: Part d'aquestes arrels també en deus tenir la culpa tu. Clar, sí, perquè sí, clar, al final has d'assumir les conseqüències.
2: Sí, però clar, jo no,
3: per una part no vaig a mirar que les conseqüències poden ser dràstiques,
2: clar,
3: per ells.
2: Total,
3: rompre la infància i fer no és tan bonic.
2: Molt bé. I d'ara arrel un poc de lo que te demanava Estel, no? I un poc el que tu dius, no? Que en el final te trobes una mica entre aquestes dues aigües, no? És a dir, un poc allà i entre aquí. Quina cosa és el que per tu sí que enyores moltíssim d'allà, o una cosa que t'encanti d'aquí de Mallorca, és a dir, que hagis descobert i que hagis dit, és que disfrut de fer això?
3: Bé,
2: cap a les dues bandes. Una mica complicada la pregunta, però no. Va cap a les dues bandes.
3: No, com a tothom, la infància sempre l'enyores, perquè ha sigut una infància molt senzilla, molt feliç, molt feliç en el meu poble, molt feliç com ho menjar, com els pares i tal. He tingut una infància de Déu, diguem. No he tingut moltes coses, però he saborat totes les coses que m'han donat la vida. Per a part d'això, ara estic molt agraït al Déu, perquè tinc una feina i estic molt content de seguir la vida aquí, de moment, i estic sentat. Una de les coses que m'agrada, per exemple, menjar...
2: menjar d'aquí, menjar mallorquí, això no falla.
3: La primera vegada que vaig aprendre, vaig a menjar, per exemple, el paella, primera vegada, però ara sense allà, clar, tot el sopar o tot el que se fa amb mallorquí m'agrada, o frit tant amb mallorquí com de
2: lo que sigui, no?
3: De lo que sigui, amb sèpia, en gastronomia mediterrana m'agrada
4: molt. 24 anys són molts anys i al final et vas forjant amb la gastronomia del teu dia a dia i arriba un punt que com pots renunciar al menjar tan bo d'aquí. Molt bé, doncs...
3: La meva dona també fa una mica de cuina romanesa i així anem fent, però també cuina també.
2: I tant, bueno, al final és com a fusionar, no? les dues cuines, les dues cultures, que això és el més interessant.
4: Doncs bé, molt bé, res més. Anem a donar part, ara continuarem també amb tu, però anem a donar part amb en Tomeu a la part dels esports. Endavant, Tomeu.
5: I sí, gràcies Estel i gràcies Ma. Passam a l'apartat dels esports. En el cas de Romania, l'esport és molt més que competició. És història, orgull i identitat compartida. El futbol hi té, com molts altres llocs, una gran tradició, amb clubs històrics i una afició apassionada que omple estadis i carrers. Però hi ha una disciplina que ha marcat el país, és la gimnàstica artística. Aquí apareix el nom segurament més conegut d'aquest país, que ho va canviar tot. Concretament és segurament Botsona, o fins i tot la coneixeu, que diuen que vareu seguir la història, Nadia Comaneci. Crec que ho pronunci bé. Concretament els Jocs Olímpics de Montreal de 1976, quan tenia només 14 anys, repeteix, 14 anys, va aconseguir el primer 10 perfecte de la història, repeteix, en gimnàstica artística. Un moment que va emocionar el món i que va posar Romania al mapa esportiu internacional. Des de llavors, l'esport romanès ha continuat donant grans noms i moments i segueix sent una via de superació, disciplina i projecció global. En aquest cas tenim altres noms, com poden ser, més enllà de Nadia Comaneci, tenim també a nivell futbolístic George Hagi, considerat el millor futbolista romanès de la història, va jugar en el cas aquí de la nostra lliga en el Futbol Club Barcelona, en el Barça i en el Real Madrid. I en altres esports tenim Simona Halep, ets número 1 mundial del tennis i guanyadora de dos grans slams, Roland Garros i Wimbledon. També tenim, no sé si ho pronunciaré bé, Ilie Nastase, una de les grans primeres grans estrelles del tennis modern. Va ser número 1 mundial dels anys 70. I també podríem anomenar Cristina Niagu, considerada una de les millors jugadores de handball de tots els temps, múltiples vegades escollida millor jugadora del món. Altres noms molt famosos serien David Popovici, Helmut Dukadam o Ion Tiriac. Són alguns dels noms més coneguts d'aquest esport romanès. I continuem més apartats.
4: Bé, i anem a tancar aquest programa d'avui amb una cançó, com sempre. Ens acomiadarem de Romania amb una cançó que es diu Mr. Saxobeat d'Alexandra Stan, que és una cançó que va fer ballar mig planeta i que encara avui té aquella energia que enganxa. Pugem el volum, deixem que el saxo ens guiï i tanquem aquest viatge com s'ha de fer, amb un somriure i sempre amb molt moviment.
2: I doncs sí, fins la pròxima rondalla i, com dirien a Romania, la revedere, fins tornar-nos a veure aviat. Hem descobert un país molt interessant, a més hem tingut la companyia d'aquesta gran entrevista que mos has aportat i que mos ha donat totes aquestes idees si volen viatjar a Romania, i hem tingut una conversa molt agradable. Així que tindrem en compte tots els punts que mos has dit i que mos has recomanat. Romania la tenim a l'Europa de l'Est, molt propera, amb moltes opcions per poder-hi fer rutes i viatges i conèixer la seva cultura i les seves tradicions. Així que aquí acabam el programa d'avui. Moltes gràcies a tots els oients, moltes gràcies a tots els que avui han participat aquí, i mos veiem pròximament. Salut, motxilla i ràdio.
4: Gràcies. Moltes gràcies, adéu.
3: Moltes gràcies per invitar-me, moltes gràcies i fins a l'altra.
2: Molt bé, gràcies a tots.
4: Adéu.
2: Adéu.
3: Adéu.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Quan tu duies trena, quan jo era un bailet, no hi havia penes.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: set und Stop.
1: Ja, let's go.

placer.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: un quant és de bon exemple? Fes-li veure que m'esment i tot serà omnibulat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Has casat? Ja ho veurem. Aquí no em volen. Millor, a mig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba. Amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: El club a punto de cerrar. Empujo a gente pa pasar. Todos mirándote a bailar, bebé. Dentro como un matador, preparado para lo peor. Tu cariño es como un mal dolor.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hey, Fonzie.